0: El do-it-yourself està bé.
1: Rutines de skincare, també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim

0: Què tal d'allà per tota Catalunya i Andorra? Què tal, com estàs? Déu-n'hi-do, que s'ha treva del temps, ara bé, aquesta petita refrescada. Però no durarà gaire, eh? Avui les màximes pujaran una mitjana de 2 graus, 3 graus aproximadament. Tornarem a tenir calor. Una micona, però bueno, de seguida parlarem més extensament del temps. Abans ens quedem amb el número 1 de la setmana. Al capdamunt de la nostra llista, Juan Magano, Marc Montes i aquesta nova versió d'aquell popular Bailando por ahí, te'n recordes? Ara s'anomena Ayer la vi, Bailando por ahí 2026.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...

és el De Paul, l'última cançó que ens presentava, que té unos años. 10 minuts al matí. Avui toca pausa pel que fa a la calor, però que ningú es confiï perquè tornarà amb ganes. Aquest dijous respirarem una micona millor. La nit ha estat més fresqueta a l'interior i al Pirineu, fins i tot amb temperatures per sota dels 10 graus. En alguns punts de muntanya. A la costa, això sí, encara nits tropicals. Durant el dia sembla que tindrem calor de ple estiu, però sense excessos. Moltes màximes avui es mouran entre els 31-36 graus amb sol i ambient tranquil. Només destacarà el vent del nord, tramuntana a l'Empordà, mestral a l'Ebre i amb mala mar a la Costa Brava. I de cara a demà divendres i al cap de setmana arriben pocs canvis. Calor força normal per l'època, però anirà pujant un grau més. I atenció que de cara al final del cap de setmana, diumenge, sembla que arribarà una nova fuetada de calor intensa. Moltes zones es mouran entre els 35-40 graus, sobretot a l'interior. L'anticicló i l'aire calent provinent del nord de l'Àfrica tornarà a dominar la situació. De fet, tot apunta a que això no serà flor d'un dia. La setmana vinent podríem entrar en una nova onada de calor. Així que ara tenim aquest petit respir, aprofitem-lo perquè l'estiu segurament tornarà a prendre ben fort. Ara mateix repassem algunes temperatures. Tenim 21 graus a aquesta hora a Igualada, 23 a Móra d'Ebre, 22 graus ara mateix a Olot i 17 graus a Igualada. Ah, perdó, a Puigcerdà, 27 graus a Puigcerdà. A Igualada encara no fa tanta fred. Ai, senyor. Escolta'm, tenim per aquí el Marcos per donar-nos un consell i una lliçó. Sí,

0: Sí, està guapo.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ya Cataluña amb Víctor de la Torre, als 40.

0: Atenció als amants de la pizza, eh? Catalunya entra a la moda europea i, a més, amb la millor qualitat. I és que tres pizzeries catalanes s'han colat entre les millors del continent, segons el rànquing Top 50 Pizza, que selecciona els millors locals que existeixen fora del país de la bota, d'Itàlia. A Barcelona hi ha dues joies, una que ja la coneixíem, que és la Sartoria Panettiere, que està aquesta, en aquesta edició al Top 5 europeu, ni més ni menys que cinquena. I a continuació, doncs, consolidant-se com un referent mundial gràcies a la seva aposta per producte local, massa artesanal i combinacions creatives. I no està sola en aquest rànquing, eh? També hi apareix la Balmesina, que es posiciona dins del top 20. I alerta perquè apareix una tercera pizzeria catalana, en aquest cas a Girona. Sí, sí, amb el Gasparic, que confirma que el talent del Pizziolo no és només cosa de grans capitals. En total, 100 locals espanyols han entrat en aquest top 50 europeu, demostrant que la pizza aquí ja no és fast food, sinó que és alta cuina. Mentrestant, el número 1 d'aquest rànquing és per al Regne Unit, en aquest cas per Londres, però el missatge és clar, cada cop es menja millor pizza a casa nostra. Així que ja ho saps, potser no cal anar a Nàpols per fer una bona margarita. Déu-n'hi-do. Escolta, m'han fet venir gana ara mateix, eh? En qualsevol cas, ara menjarem un d'aquells èxits que parlen molt de la nostra vida quotidiana.
1: Cafè, música i bon rotllo. Anda ja, Catalunya, als 40, amb Víctor de la Torre.
0: De fet, fa uns dies es passava per aquí, pels 40, vaig estar parlant amb ella d'aquesta nova cançó. Des de Mallorca arriba la Daniela Blasco i la seva proposta, que diu, bàsicament, que ha muntat una trama per veure't i quedar amb tu. Això es diu Mentira. Mentira.

0: És el Joel Sommer amb el seu Back to Friends. Una de les cançons que ha colpit amb força a tot el planeta i no m'estranya. Va, que arribem a 11:15. Escolta'm, amb la xafogua d'aquests dies a tot el país, qui no somia amb un refugi ben fresquet? Jo sóc el primer. Doncs mira, avui et porto una escapada molt i molt top. Tall Tendre, un petit tresor que hi ha a la Baixa Cerdanya. Parlem d'un nucli situat a gairebé 2.000 metres d'altitud, considerat un dels llocs habitats més frescos de l'estiu català. Quan a baix, per exemple, es passen dels 35 graus, allà dalt es respira, eh? I de quina manera? Tall Tendre és minúscul, per arribar-hi, doncs, imagina't que és bastant complicat. De fet, només arriba a tenir 4 habitants, però creu-me que enamora. Cases de pedra, silenci de muntanya i una joia romànica, l'església de Sant Iscle i Santa Victòria del segle XII, amb un campanar i un absis ben singular. S'hi pot arribar des de Bellver de Cerdanya per una carretera amb bones vistes, o si et va la marxa, doncs amb una ruta en bici amb gairebé 600 metres de desnivell. Natura, frescor, calma i fer enrere, doncs, a la calor i la xafogó. És el secret, a veus, per anar a visitar Tall Tendre. Déu-n'hi-do. Entonces és que avui encara, però els pròxims dies ja t'aviso que ens encantarà estar allà dalt.
1: Cafè o te? Amb llet o sense? Tant se val, però comença el dia amb Víctor de la Torre a l'Anda i a Catalunya.
0: Deixem el nord del país, anem cap al sud de la península, arriben els La La Love You. Això s'anomena la meitat de la meitat.

0: Aquí estava el foc que ens aportava amb Bizarrap i Daddy Yankee en aquesta music session, la 0 de 66, i que van tapar la porta gran, eh? Amb focs artificials i tot. Va, anem camí de les 11 del matí, anem tancant aquest despertador dels 40 d'avui dijous, segon del mes de juliol. Escolta, mira, seguida, entre d'altres, arriba l'Álvaro de Luna, la Lady Gaga, arriba també Panda Neon, amb Buos i Mon DJ i moltíssimes més amb l'Adrià Soler. I tornarem demà a partir de les 6 del matí amb el Dani Moreno, el Gallo, i també amb la Cristina Bosca. A l'últim tram, com sempre, farem un cafetó plegats, tu i jo, i amb aquestes temperatures potser que, més que calent, amb gel quedaria bé. Va, demà més. Sigueu dolents, però només una mica.
1: 40. El despertador dels 40. Anda ya, Cataluña. Amb Víctor.

Són les 11. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, els 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: finals d'aquest mes de juliol a Salou i a Cubelles, el 27 i el 28 de juliol, respectivament. I Álvaro de Luna és un dels artistes destacats d'aquesta gira d'estiu que, com sempre, et portem als 40 a Catalunya. 11 i 4 minuts, comencem.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Aquest és el matí dels èxits. Fins les dues tenim totes les que t'agraden. I mira, en aquestes setmanes de l'orgull, ella, una de les clares representants, és Lady Gaga, el seu Abracadabra. Bon dijous a tots i totes. Bon dia.

0: estaven Banda Neon, els Búhos i el Món DJ, que per cert han creat una de les cançons indiscutibles de l'estiu i de fet és la nostra favorita, és el supergat de la setmana aquí als 40, perquè aquesta té un bon rotllo increïble per aquests dies de calor. Això es diu El Ventilador i ara mateix a la ràdio
1: el som és nou,
2: els 40.
0: Dues artistes juntes que sempre han volgut col·laborar i aquí està el resultat. Anna Mena, Lola Índigo creen aquest temacle, Petit Oa.

0: Aquí estava el Joe i el seu End of Beginning. Mira, i ara aquesta hora, 11:45 del matí, jo crec que és boníssima hora per obrir un dels grans discos d'ara fa unes setmanes que publicava un tio de Mallorca. El Relsby està de tornada, a més amb molt d'amor. Això que es diu Quien te ve és l'última de l'artista.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: Si teniu temps, escolteu al complet aquest treball perquè és una autèntica meravella. El Relsby sonen aquí als 40 i de seguida Dani Martino, també Romeo Santos i Pin Royce. Els teus artistes favorits passen per la ràdio musical líder.

està ella, l'Aitana, una superestrella, una cançó. Mira, que passa el temps i continua sent una de les supervirals, eh? No ens cansem d'aquesta història que trobaves al quarto azul. I tot això és el que arriba de seguida.

0: és que els estius de la Costa Brava inspiren i molt. Aquí està Lau Gibert amb el seu retorn amb nova cançó per aquests dies de calor. Som joves i ho tenim tot per fer, per disfrutar-ho. Aquí està això que es diu Amulet, l'última de Lau Gibert. Amb clara inspiració, evidentment, de Lloret de Mar, que és casa seva. Una salutació a tota la gent que l'escolta des de la Costa Brava, sempre, des de casa. Un quart d'una del matí, aquesta hora, als 40, preparats amb Lola Índigo i Lucho Reca. Aquesta és l'última, que es diu Blachazón de la L.
1: Escolta ja el més nou, als 40.
0: I en res, de seguida sona també Charlie Puth, que visitarà Barcelona en uns dies, cantant i actuant. També Olivia Dean o Bad Bunny, que ens porta a Nueva York. Tot passa per als 40. Aquí us parla Adrià Soler.

0: És cançó oficial del Mundial. Avui hi ha joc, eh? Aquí està el Die Die, Shakira i Burna Boy. Aquesta cançó una de les més sonades a tot el planeta. Amb la influència del Mundial, eh? I aquesta nit, aquest vespre, hi ha partit, eh? La selecció espanyola amb Àustria per marcar el seu pas cap a vuitens de final. En principi ho té fàcil, és clar la favorita per passar vuitens, però bueno, és un partit de futbol, pot passar de tot. Aquesta nit veurem. 12:35 del matí, migdia als 40, ara amb Leire Martínez.
1: El so més nou, als 40.
0: La Leire canta això que es diu Cabeza de Ratón i la Leire és artista confirmada per la gira als 40 Summer Live a Salou i a Cubelles a finals d'aquest mes de juliol amb els 40.

Ja veus, venim carregats de festa. En aquest dia de calor d'estiu, 100% es viu aquí a la ràdio. Als 40. En un moment és la 1. I una pregunta, busques cotxe nou, d'ocasió, quilòmetre zero? Doncs amb un dia auto ho tens tot. 50 expositors i prop de 1.000 cotxes llestos per tu i finançament que s'adapta a la teva butxaca. De dilluns a dissabte, de dos quarts de deu del matí a dos quarts de nou del vespre, al Prat de Llobregat. Pots anar-hi en metro, amb la línia 9, parada al Prat Estació. I tota la info la trobes a mundiauto.com. Mundiauto.com, no t'ho perdis.

es la una. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

Qué bé que sona aquesta cançó, la graciosa Quevedo i Elvis Crespo. I sonaria millor si estiguéssim tots a la platja a aquesta hora, o a una piscineta, una mica remullant-nos després d'aquestes calors que fan. Aquesta hora, 1 i 4 minuts, què tal, com estàs? Som els 40, tots els èxits. El Quevedo, un tio de rècord al nostre país, El tio ell solet, 8 Palau Sant Jordis, Els 40, tots. Tinc visita aquí a l'estudi, diuen jo aniré un. O sigui que el Quevedo, que estarà als Palau Sant Jordi, serà a casa seva durant 8 nits seguides. Aquesta hora, 1 i 4 minuts, arriben les Cantrics. Jo sóc Adrià Soler, què tal, com estàs?

0: Quin tamac la tan destacat aquest, eh? És Mama Duixa, això es diu la millor gent del planeta. Un hit indiscutible de l'últim disc del Mama Duixa. Sonen aquí els 40, un quart de dues de la tarda. Estem a la recta final, què tal, com estàs? Aquí Adrià Soler, qui us parla. Som als 40, tots els èxits. De seguida per aquí James Arthur el recuperarem, però també escoltaràs a Nil Moliner o alguna boníssima que t'espera només aquí.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
0: Ara per aquí us posem a Daniela Blasco, que està presentant nou single. Això es diu Mentira. Per cert, la Daniela Blasco, artista confirmada per la gira Els 40 Summer Live. Mira tots els artistes i els detalls a l'Instagram dels 40, perquè anirem a Salou i a Cubelles.

intensitat, de drama. De drama Queen una miqueta, eh? Aquí estàvem Prince Royce i Romeo Santos. A dos quarts de dues de la tarda estem entrant a la recta final dels 40 d'aquest matí dels èxits. I mira, ara per aquí, una d'aquelles bandes que posa el seu pop rock i que ens encanta. Són La La Love You. Això es diu La Mitat de la Mitat.

0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Hola, gente, soy Bad Bunny.
0: 40. Tots els èxits. Otros

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia, els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

0: Échate patra atrás. Si ho diuen el Juan Magán amb l'Omar Montes, porten tota la setmana com la més destacada de la llista dels 40. Primera posició per segona setmana no consecutiva per aquest Ayer la vi, també la reversió de la Belando por ahí de fa una pila d'anys. Juan Magán, com t'he dit, amb Omar Montes, per començar aquest dijous. Ja amb ganes de cap de setmana, seguim aquí en aquest segon dia del mes de juliol i segueixes a la ràdio Musical Líder, òbviament, amb tots els èxits. T'apuntes? Cantarem el Mundial, que, mira, encara tenim uns dies fins al 19 de juliol amb la cançó oficial, amb la Shakira, Burna Boy i el seu Dai Dai. I ara pregunto, des d'on escoltes els 40? Digue'm des d'on ho escoltes al nostre Instagram, que és @els40, perquè l'Álvaro de Luna en res apareixerà per aquí. Sonarà aquesta cançó, que també està destacant a la llista dels 40 ja dins el top 10. I la meitat de la meitat, també, els La La Love You, que van entrar fa un parell de setmanes amb aquesta cançó i que segurament l'escoltaràs si vens als 40 Summer Live, tant a Cubelles com a Salou, que tenim dos dates senyalades i amb ganes de veure-us. No estaran sols, perquè hi haurà una pila d'artistes i la Daniela Blasco tampoc s'ho perdrà.
1: Descobreix la música. Als 40.
0: A més, l'artista balear ha estat tota la setmana com a candidata entre la llista dels 40. Estarem el dissabte a les 10 del matí molt pendents per si entra o no a les 40 cançons més importants del país, això que es diu Mentira. Jo sóc l'Uri Mora i encantat t'acompanyo fins a les 6. Va pujar el volum.

0: Directament des de la casita, fent una pila de concerts per Europa, 10 a Madrid, 2 a Barcelona, brutal el que ha aconseguit el Bad Bunny. I aquesta també la va tocar algun dels seus concerts amb el Jaiko, que no va venir a col·laborar, però que va sonar aquest de Kitty. I ara un artista de casa nostra, que també aquest estiu estarà fent algun altre concert i altres de molt especials, com per exemple que estarà el proper mes d'agost al Festival Camp Roig de Calella de Palafrugell, amb una pila de noms molt interessants. De fet, comença aquest divendres amb Bryan Adams, déu-n'hi-do, i molts noms que apareixeran, com 31 Fam, com Antonio Orozco, com Anastasia i una pila de grups més. Ara arriba el Miqui Núñez, que, a més de cantar, fa de tot. Fa d'actor, també fa de presentador d'Eufòria, per exemple, o de Zenit, i es porta cançons que ens recorden molt aquesta època que ens encanta, l'estiu.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que ara anem directament a la Costa Brava, a les platges de Begur, de Pals, i al camí de Ronda, que és impressionant de fer. Això es diu Un altre cop aquí als 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
3: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim a...

0: que i 16 anys més tard, en aquest 2026, és el Dai Dai. La Shakira posant himne al Mundial d'aquest any a Estats Units, a Mèxic i a Canadà. Juntament amb Burna Boy, la trobes a la posició 17 de la llista dels 40 i està acompanyant durant tots aquests dies fins a la finalització d'aquest torneig el proper 19 de juliol. I ara arriben els La La Love You, que sempre porten bon rotllo amb hits a la seva trajectòria, com el seu El Fin del Mundo, i també com aquesta que ha arribat ara fa unes setmanes. Es diu La Mitad de la Mitad i ja està a la posició 21 de la nostra llista.
1: El so més nou, els 40.
0: Per aquelles persones que no saps per què, però et creen un vincle molt especial i que al final només pots pensar en la boca de l'altra persona. Aquí sona, va.

0: I es parla molt d'artistes com el Bad Bunny, que agafa les seves arrels, però és que això ja s'havia fet molt abans, ho havia fet el Zetangana, amb el seu madrileño, amb les arrels més folklòriques del món espanyol, i aquí ho notes, amb el seu Demasiadas Mujeres, que també era molt interessant el videoclip, que me'n recordo moltíssim, que era un funeral. El Zetangana passant per aquí, amb ganes també de, per què no, que torni amb noves cançons, amb nova música i amb nou àlbum i nova gira, que també estaria molt bé, però qui torna ara és en forma de cançó el que et posaré, perquè arriba el Bizarrap amb el Daddy Yankee, també el Zoilo amb l'Aitana amb el seu Mon Amour, o un que a qualsevol nit de festa no falla, punxar alguna cançó del David Guetta.
1: La primera i número 1, els 40.
0: Cançons com aquest, Dangerous, que són aquí a la Ràdio Musical Líder quan estem a 5 minuts de que siguin les 4:40. I estem de dijous, això vol dir que tenim ganes, almenys jo, que sigui demà, divendres, de descansar, d'estar amb els amics o amigues, de prendre molt el sol, però imprescindible que no falti mai la música ni els èxits.

0: esperando un kiss. Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca.
1: Una declaració d'amor a tota regla, el món amor del Zoe Loca s'hi va sumar en aquesta col·laboració, ni més ni menys que l'Aitana, que li va encantar la cançó i s'hi va voler apuntar. Va ser número 1, ens acosta al punt de les 5 de la tarda, 9 minuts per arribar aquí als 40, i parlant de cançons que ho estan patant, per exemple, una també d'amor, però no amor a una persona, sinó amor a una terra, o va, donaré una altra pista. Amor a unes illes, i més concretament a una molt verge on hi viuen molt poques persones. Només et dic això, que està arrasant en aquest 2026. I abans, va, anem a recordar aquesta de la queixa quan el TikTok no era una aplicació, sinó que era el que feien les agulles de rellotge al passar el temps.
2: Els 40, Unimora.
3: Unimora.
4: And feeling like P. Diddy,
5: hey, what up, girl?
4: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
5: Let's
4: before
5: go.
4: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave,

Són les 5. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: les cançons destacada d'aquest estiu. La Graciosa, anomenat a una petita illa de les Canàries, on el Quevedo li ha volgut dedicar aquesta cançó juntament també amb l'Elvis Crespo. I un disc que el Byphone dedica directament a les seves Canàries. I una gira que el portarà no fer un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc, ni sis, ni set, sinó vuit concerts al Palau Sant Jordi. Brutal. La Rosalía en va fer 4, que déu-n'hi-do, eh? Clar, comparat amb 8 semblen molt pocs, però és que déu-n'hi-do, és una barbaritat fer 4 Sant Jordis omplerts, i perquè no em va voler fer més, sinó l'artista catalana, òbviament, també hagués arrasat. Passarà per aquí amb la seva perla en aquesta nova hora i també anirem a Venezuela per escoltar Alem Yorga aquí. Que, òbviament, molts ànims i molta sort i la pressada més forta del món als amics venezolans que també ho estan passant malament en aquests dies després dels terratrèmols que estan patint. També escoltarem una cançó d'aquest estiu cantant en català els Banda Neon, Búhos i el Món DJ. No, no em revis el ventilador. A ritme de rumba amb el seu ventilador, que a més és la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40. I ara, Lana Mena amb la Lola Índigo, que ens porten una cançó que cantaria perfectament Jesulín de Urique.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: El seu petit Toa, i l'altre diria Toa, Toa, Toa. No sé si la coneixeu o si m'he passat una mica de boomer. Arriba des de la posició 26 de la llista dels 40. Som-hi!

0: Adele i també t'ho podria dir jo perfectament. Hello from the other side. Des d'aquí l'altre costat, des de la cabina dels 40, la ràdio musical líder, amb aquesta cançó que va arrasar. I en aquest 2 de juliol, jo no sé què ha passat, que ja estem... El juliol està passant molt ràpid aquest 2026, però això vol dir que ja estem estiu i que ja tenim les primeres cançons candidates a ser cançó de l'estiu 2026 en català. I és que arriben un trio format pels Banda Neon, pels Búhos i pel Món DJ, que a més ens van explicar com va sorgir aquesta col·laboració el passat diumenge a Can 40 amb el Sergi Sánchez, i que ben aviat també l'entrevista sencera amb coses exclusives al nostre Instagram i al nostre canal de YouTube. Arriben, com t'he dit, fent girar el ventilador.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I que, a més, és la cançó en català destacada de tota la setmana dels 40. Aquí la tens.

0: La Taylor Swift amb el seu The Fate of Ophelia. I sí, que ens anem de boda, que la Taylor Swift es casa. Així que no sabem encara quin dia serà l'enllaç, però vaja, que jo crec que hi haurà molta gent expectant a veure com va de núvia, que segurament serà espectacular. I seguim endavant amb un altre que no es casa de moment, perquè ja ho va fer l'any passat, però el que sí que farà aquest cap de setmana serà un concert molt important per ell, perquè aterra el Metropolitano de Madrid per finalitzar la seva gira anterior i també per donar pas als seus nous temes, al seu nou àlbum i una festa brutal, com sempre que fan els seus concerts. Et parlo del Reels B, que arriba amb el seu Tu vas sin fab, una cançó que també ha arrasat aquí a la llista dels 40.
1: Els 40. 40. Connecta amb els èxits. 40.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Hi ha col·laboracions que són història de la música, com l'Eminem amb la Rihanna amb el seu The Monster, que són aquí quan estem a 3 minuts, que siguin les 5:40. I sí, aquí de dijous i amb ganes també, òbviament, de demà, de divendres, de cap de setmana. I de preguntar-te quin plan tens per aquests dies. Si estiràs a la platja, a la muntanya... Sigui quin sigui el pla, espero que una cosa que sigui imprescindible és que de fons tenir la ràdio musical líder, que també s'ha confirmat que seguim sent la número 1 amb 332.000 oients que ens escolteu cada dia des de Catalunya. Per tant, et podem dir que et quedis aquí amb nosaltres, però t'ho direm cantant, o va, de fet, t'ho diran ells. T'ho diran els Bombay amb això que es diu Quédate conmigo hasta el amanecer.
1: Tots els èxits.
2: Tots els èxits.

0: extraordinària, una cançó extraordinària. L'Àlex Warren, per acomiadar-me aquí d'aquesta tarda, d'aquest dijous, d'aquest segon dia del mes de juliol a la Ràdio Musical Líder, i aquesta setmana estem donant-vos les gràcies per fer dels 40, una vegada més, la ràdio més escoltada musicalment a Catalunya, amb 332.000 oients. Per tant, gràcies per ser-hi, gràcies per estimar la música, per estimar els èxits. I qualsevol cosa, ja saps que també tens el nostre Instagram, que és @els40, o també @uri_mora, on pengem imatges de concerts, entrevistes, actualitat i moltes coses més. Per tant, allà t'espero. I qualsevol cosa, sintonitzeu els 40 a qualsevol lloc, a qualsevol web, els40.cat, i escolta èxits com aquests.
1: Els 40. Uri Mora.
0: I com la Katy Perry amb aquest The One That Got Away. Adéu-siau, fins demà.

0: no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.
1: Estic de festuc i m'ha agafat el segureta. Diu que és sospitós.

0: Ayer la vi. I avui també ens veiem o ens escoltem temes com aquest Eufòria de Lorin amb tu.
1: Als 40. Laia Partida.

0: 26 no podem estar sense aquesta cançó de Banda Neon i també de Bus. És el Supercat d'aquesta setmana i segon, tampoc podem estar sense un ventilador o sense aire condicionat, perquè si no, no podríem ballar amb tranquil·litat cançons com aquesta. Proposta també d'estiu de l'Anna Mena i la Lola Índigo. Això que es diu Petit Up.
1: Descobreix la música. Descobreix.

difícil seria tornar-se amics d'una persona amb qui has estat i has estimat. Back to Friends, The Somber. Per cert, anem amb el nostre amic en aquest hora de les 8, aquest que farà el gran Metropolitano Madrid aquesta setmana, el dia 4 de juliol. Per fi arriba el seu gran show de Reels B. Aquest que també ens recorda aquest tamarro d'estiu. Tu passin.

0: si posem cançons de grups, agrupacions, de K-pop. Doncs efectivament, aquí tenies aquest swim de BTS. I també, si me pregunten per Daddy Yankee, doncs sí, aquí sonarà aquesta Bizarrap Music Session, la número 066, i repassant tota la seva carrera, eh? Claims con Fuego. També Prendan los Motores, o també el Massivo. Escoltarem el rei del reggaeton en uns minuts, si et quedes amb mi en aquesta nit.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Comencemos con una nueva meditación guiada, dejando ir el estrés y dando pas... ¿En serio? ¿En mitad de la grabación? Hola, ¿de Zalando?
5: ¿Zalando? Me puede interrumpir cuando quiera. ¡Qué ilusión!
4: Son las zapatillas que encontrás rebajadísimas. No te lo pierdas. Hasta un 60% de descuento en las rebajas de Zalando. Solo hasta el 8 de julio.
6: Són molts anys de grans èxits. De cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història. La que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. Barcelona, 93.9.

0: als 40.cat. Connecta amb els 40. Més ràpida, més fàcil d'utilitzar, la teva música, els teus programes favorits, les nostres ràdios online. Els 40 al món.
1: Els 40 al món.
0: El teu mòbil o tablet, gaudeix-nos on tu vulguis.
1: Els 40.
0: Si vols estar a l'última, descarrega ja la nova aplicació dels 40. Connecta't. Els 40. Tots els èxits.

0: Gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Si m'ho diu d'aquesta manera, Elvis Crespo, marxem tots cap a la Graciosa, no? Què estem fent aquí? Què estem fent a la feina o escoltant els 40? Res, apaguem la ràdio i marxem, no? Ara, en seriós, espero que et quedis en aquesta darrera hora amb mi, en aquesta hora de les 9, no només amb Quevedo també, sinó també amb una agrupació que va fer un concert brutal, com també el que farà el Baifo el 2027. Et parlo de Coldplay amb Sky Full of Stars.
2: Els 40... Laia Partida.
1: I si algú em troba plorant d'emoció a l'estudi de 40, no em fes responsable, però és que és una cançó molt bonica. Si tens alguna persona especial al teu costat, agafa-li la mà o mira-la ara mateix, mireu-vos, perquè jo crec que és moment de dedicar aquesta cançó a la persona que estimes en aquesta nit.

0: del seu àlbum de The Art of Loving, l'art d'estimar. Aquí tenies aquesta Olivia Dean. I per cert, tinc una companya de Pilates. Jo és que, si em veieu els stories, soc super Pilates girl. Però la cosa és que em va dir que li va dir al profe de Pilates que li posés aquest àlbum sencer per fer la classe. Ara tinc un fomo increïble i no sé com dir-ho perquè em fa vergonya que vull fer classe amb aquest àlbum de The Art of Loving. Tu ho has fet o què? Gran combinació, seria? Ai, vull provar-ho.
1: El som és nou. Els 40.
0: El que vull provar ara mateix és que cantem tothom que estem escoltant aquí als 40 aquesta cançó de pe a pa, eh? I si no, has d'estudiar aquesta novetat aquí de la Leire Martínez, això que es diu Cabeza.

cançó per anar amb el cotxe, reflexionant sobre la vida, sobre aquest dijous End of Bikini, en el que estem escoltant. Els 40! I en aquesta hora de les 9 no parem, eh? Perquè d'un èxit anem cap a un altre. Parlant de l'amor, This Love, Maroon 5 per tu.

0: ser més icònic aquest final abans de marxar cap a casa meva. Superestrella de l'Aitana per marxar per la Porta Gran. Estic molt feliç d'estar compartint aquests dies amb tu aquí als 40. Ho trobava a faltar, eh? Perquè sí que és veritat que estic connectadíssim amb tu cada dimarts, a l'endemà amb el Víctor, però no tenia aquest moment de parlar amb tu directament. Doncs demà ens trobem una altra vegada, divendres, per seguir gaudint de més èxits.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I ja que estàvem supermodo estrella on, també seguim parlant de la platgeta, les estrelles, o d'aquest Starships. Ara sí, adeu, adeu. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink,

ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a

0: Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte. De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator. Todos los slots que imagines.
1: Y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
0: Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
2: Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.